0: sense calor.
1: Bona música.
2: Bona música.
1: Bon rotllo. Bon dia. Anda ya Catalunya amb Víctor de la Torre, als 40.
3: Efectivament, bon dia. Són les 9 del matí.
4: És
3: als 40. I a més, aquest és l'últim tram del despertador de la ràdio, eh? Atenció, perquè des de l'Anda ya Catalunya arriba Romeo Santos i Prince Royce. Es diu Dardo.

Aquí estava el Setangana. Ei! 10 i 6 minuts al matí, què tal, com ho portes? Prepara perquè la calor no dona treva i encara puja més, eh? Aposta bastant més per anar pujant el mercuri. Avui dimecres tornem a tenir temperatures per sobre del que tocaria mitjans del mes de juny. Sembla que aquest migdia l'ambient serà de ple estiu. La majoria de màximes es mouran avui entre els 31 i els 36 graus. Però atenció perquè a Ponent i a l'interior es pot enfilar fins als 37-38 graus, sobretot a la zona del sud. I al litoral, doncs, compta perquè la xafogó apretarà força avui. Pel que fa, doncs, aquesta pròxima nit serà similar, eh? Força suau, amb nit tropical a la costa, aquelles que fa difícil dormir, tot plegat amb sol i una mica de calitxa per la pols africana que tenim a l'atmosfera. Hi ha algun ruixat de tarda al Pirineu, però vaja, poc important. I alerta, perquè això no s'acaba aquí. Els pròxims dies la calor continuarà ben disparada i el cap de setmana podria arribar al Plat Fort, on es podrien afrassar tranquil·lament els 40 graus a Ponent i a la Vall de l'Ebre per primer cop en aquest 2026. Situació força de calor intensa que pot allargar-se fins a Sant Joan tranquil·lament amb el domini de sol i un ambient molt càlid arreu del país. Així que ja ho saps, toca hidratar-se, buscar ombres i molta paciència perquè ens espera una bona calorada. Ara, de fet, repassem alguns valors força alts. Per cert, 28 graus a aquesta hora a Cervera, en tenim 20 a Ripoll, 22 graus ara mateix a Tortosa, 26 a Girona i ara mateix 27 graus a la ciutat de Barcelona.

0: És la canadenca Carrie Rae Jepsen i el seu Call Me Maybe. Un quart i un minut ara mateix, 11 del matí. Avui t'explico una iniciativa que sona molt i molt bé, i mai li he dit, eh? A la ciutat de Lleida i àrea colindant, gairebé una vintena de discoteques i de pubs s'han unit per impulsar la llengua catalana, també a la pista de ball, eh? La campanya es diu Que soni el català i ja compta amb 18 locals adherits. L'objectiu és ben clar, que el català sigui present en l'oci nocturn, tant en la música com en la manera de comunicar-se amb els clients. Això vol dir més cançons de català punxades pels DJs, més atenció al públic a la nostra llengua i més visibilitat en cartells i missatges. Aquesta iniciativa ha comptat amb el suport d'Òmnium Cultural, que oferirà informació en català al personal dels locals i materials per reforçar la campanya. I alerta, perquè també es prepara per una festa anual dedicada a la nostra llengua. Tot i que ja hi havia accions puntuals, és la primera vegada que tants locals s'uneixen amb un objectiu comú: fer que el català sigui protagonista quan cau el sol. Des de Traganits fins a Vilobó, passant pel Cafè del Teatre o la Boit, la festa de Lleida ara sonarà més català que mai, així que ja ho saps, la pròxima vegada que surtis, que soni en català, com es diu exactament aquesta campanya. Molt bé, ara mateix per aquí, a la teva ràdio, arriba una jove anomenada Lola Tuduri. De fet, formava part d'un grup, ara ha aixecat el vol en solitari, amb això que jo crec que el títol l'ha triat molt bé per arrencar la seva carrera com a solista. Es diu Pistoletazo de Salida.
1: Cada matí tu pares l'alarma.
2: Nosaltres
1: posem els èxits. Anda ya Catalunya, amb Víctor de la Torre, als 40.

0: Lola Tuduri, això es diu Pistoletazo de Salida. Una de les notícies d'aquesta setmana pel que fa a la música és que els Grammy dels 2027 venen amb canvis ben grossos, eh? I amb olor a internacional. I és que l'Acadèmia Nord-Americana es reinventa i tornarà a repartir, atenció, fins a 100 premis. Una xifra que no es veia des de feia, bàsicament, més d'una dècada. I ho fa adaptant-se al que ja és evident. La música no té fronteres. El gran titular neix amb una nova categoria, la millor interpretació de pop asiàtic. Sí, el K-pop, el J-pop o el C-pop. Vaja, la música pop de Corea, Japó i la Xina ja tenen casa pròpia els Grammy. Un pas importantíssim per a uns dels fenòmens més potents de tot el planeta. I atenció, perquè també creix el pes de la música en castellà. I és que arriba el premi a millor cançó llatina, dedicat als compositors. Una gran oportunitat per noms com el de l'Aitana, la Rosalia, Bad Bunny o Karol G aconsegueixen sumar més gramòfons perquè, clar, la realitat és la que és després d'aquestes gires globals que estan fent i que tinguin tant d'èxit. Més canvis. La categoria de millor artista nou amplia el límit de participacions, donant més marge a carreres que necessiten temps per explotar. I encara més, es divideix el R&B i apareix el pop vocal tradicional pensat per a sonoritats més clàssiques. En tot això, la gran pregunta és: la Rosalia jugarà fort amb el seu disc Lux? Aitana podria endur-se alguna cosa? Podria competir en diverses categories noves i tornar a fer història? Ens haurem d'esperar què succeeix el 2027.
1: Aixequem persianes i els ànims. Andallà, Catalunya, amb Víctor de la Torre, el despertador dels 40.
2: Ayer la vi desde hace mucho tiempo y...
3: Con su amiga en una calle de Madrid.
2: Me arrepiento tanto de haberte dicho adiós.

0: Aquí estava Shakira i Bele, Algo Tu, s'anomena això. Atenció, perquè Taylor Swift ha tornat a revolucionar les xarxes socials i potser també ho farà amb la música una altra vegada. I és que des del 2024, que no se la veia entrar a l'Electric Lady Studios de Nova York, aquell temple on ha creat molts dels seus discos. I ara, patapam, aparició sorpresa. I clar, els fans estan completament desfermats, eh? Arribarà el TS13 aviat, està en camí, l'està fent, l'està enregistrant. Moltes preguntes. Això sí, hi ha un detall que fa dubtar. Jack Antonoff, el seu productor habitual, està de gira. Per tant, nova col·laboració a la vista o un projecte diferent? I com que parlem de la Taylor Swift, aquí tot són pistes. Ungles de color lila, nova era, possible àlbum Lilac. Els Swifties analitzen cada detall, eh? Així està a les xarxes, tot i que la resta del look era més dèrim i tons marrons. I no sabem si és un misteri o bàsicament és distracció. Mentrestant, també corren teories més romàntiques. Hi ha qui diu que no és cap disc, sinó que és una cançó especial pel seu futur casament amb Travis Clayles. I parlant d'ells, s'ha fet viral el vídeo del podcast on ella li dona menjar fent l'avionet, eh? I sí, amb un nen petit, com un nen petit, vaja. Humor de parella i alguns els ha encantat, i ara altres no tant, eh? Vaja, ja sabem que amb la Taylor cada moviment que fa és notícia i la gran pregunta continua a l'aire. Està a punt d'arribar un nou disc abans del seu casament o és simple casualitat? Haurem d'estar alertes a veure què fa, perquè ja se sap que amb la Taylor Swift res passa per casualitat.
1: Música per llevar-se de bon rotllo. Andallà Catalunya amb Víctor de la Torre, als 40.
0: Ara mateix a la teva ràdio arriba per aquí una de les formacions de casa nostra que a més ho ha empatat amb una gran cançó anomenada El fin del mundo. Efectivament, estic parlant de La La Love You. En tenen una de nova, la mitat de la mitat.

0: Este verano preocúpate de la playa, del sol y de encontrar el mejor chiringuito. Porque de reparar o sustituir tu parabrisas ya se encarga Crystal Box. Siempre cerca para ayudarte y ocuparse de todo. Y ahora además, te llevas una toalla y unas palas de playa gratis. Nosotros nos encargamos de tu coche. Tú, del verano. Crystal Crack, Crystal Box.
1: Barcelona, 93.9.
2: Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
3: BQN pregunta. Una universitat ha de formar professionals o ha de formar persones i professionals? Blanquerna Universitat Ramon Llull. Perquè com surts, importa. Vine a la jornada de portes obertes del 30 de juny.
4: Estaba agobiada. Debía 4.175 euros y no paraban de llamarme. Repagalia negoció con los prestamistas y en solo 10 meses me he librado de mis deudas pagando la mitad. No me lo puedo creer. Si tienes deudas, entra en repagalia.com. Estudia en tu caso gratis.
5: ¿Encara pagas cada visita al veterinari? Això s'ha acabat. Ha arribat Canitas, la seguretat social de la teva mascota. Per només 22,90 € al mes ho tens tot inclòs. Sí, tot. Sense carències, sense copagaments, sense límits. Fes-te soci ara a canitas.com. La revolució veterinària ja és aquí.
6: El ventilador a tope. I tu sin dormir.
7: ¡Qué calor!
6: El problema no es el calor, es tu colchón. La tienda Home. 120 noches de prueba, sofás personalizables, descuentazos y envío gratis. Balantí Village, Sant Pere de Ribes. LaTiendaHome.com.
8: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
9: Aquest estiu sentiràs la música com mai. La gira d'estiu. El divendres 26 de juny al Passeig Marítim de Badalona amb les actuacions de... Nil Moliner, Ezio Oliva, Hueco, Andy... La Llave, Marcos, Louis Ye, Sonia Gómez, Borja, Oliver, Edu Esteve. El millor de la nostra música més a prop que mai, totalment gratis. Dial, la gira d'estiu.
10: Amb la col·laboració del Port de Badalona i el suport de l'Ajuntament de Badalona.

0: Per mi això és màgia, eh? Màgia pura. Per fer una cançó increïble. Però no és l'única, eh? Estic completament sempre bocabadats amb totes les produccions i creacions que ens està portant des dels Estats Units. Aquí estava Alex Warren, el mateix del Ordinary, nova història que es diu Fever Dream. Molt bé, així anem camí, xinutxano, de les 11 del matí. De seguida per aquí, doncs, més èxits al costat de l'Adrià Soler. Jo marxo i torno demà amb l'Andaya, que a partir de les 6 estarà aquí al teu costat amb el Dani Moreno, el Gallo, i també amb la Cristina Bosca. I l'última horeta, doncs, tu i jo farem un cafetó plegats. Fins aleshores, passa un bon dimecres. I sí que és dolent, però només una mica, ok?
1: Cafè, música i bon rotllo. Andaya, Catalunya, als 40, amb Víctor de la Torre.
0: Marxem i ho fem amb el Rau Alejandro, Bizarrap, i aquesta que va ser, doncs, la tornada de favor dels dos. Baby, hello!

0: aquí està la cançó més important del país. Tim Impala, al darrere del Tim Impala que està el Kevin des d'Austràlia i la Jennie, que és una de les components del Blackpink de Corea del Sud. A més, comencem amb la cançó més important, una de les més virals de les últimes setmanes. Aquest Dràcula lidera la llista dels èxits aquí als 40. Què tal, com estàs? 11 i 3 minuts en aquest dimecres. A punt per començar després del Víctor. Adéu, Víctor.
1: Adéu, bon dia.
2: Els 40. Adrià Soler.
0: Com sempre, cada dia d'aquesta hora fins les dues, aquí estem junts per compartir una estona de música i de ràdio. Bon dia.

El Guillem de Bus, que sempre té la manera de trobar col·laboradors màgics, i aquí alguna de les col·laboracions destacades de l'any. Són els Búhos amb la Leire Martínez, cantant aquest No hi ha pla B, una de les novetats destacades aquests dies als 40. Un quart de 12 del matí, en aquest dimecres, preparats ara amb dues divas icòniques. Als 40. Amb Madonna i Sabrina Carpenter. És el primer avançament del nou treball de Madonna que torna a la primera línia.

Aquí està el Joe, End of Beginning, una de les cançons que es va fer molt viral gràcies a la sèrie de televisió Stranger Things, que ja va posar el seu punt i final un dels seus actors protagonistes, que també era músic. Aquesta hora, 11:34 del matí. De seguida, Quevedo, Elvis Crespo, una de les cançons que ja ha estat el número als 40. Però abans de tot això, ens quedem amb el De Paul, un artista de casa nostra que ara fa unes setmanes actuava a l'Apolo de Barcelona i que està presentant això que es diu En unos años. El De Paul, que continua exprimint al màxim el seu poder en el pop.

als 40. Els 40, tots els èxits. Totes les novetats, la llista dels 40, entrevistes, concursos, els40.cat, el web dels 40 en català.

aquesta Apete de Rosa i de Bruno Mars, un dels superèxits d'aquests dos. Déu-n'hi-do, quina bogeria de cançó. Aquesta hora, camí tot just del migdia als 40. Preparats amb el Rels B de seguida. El Rels B, que ja sabeu que ha publicat el seu nou treball, que estarà aquest cap de setmana al Global Show. I també noves cançons de Lola Índigo, del Fred García. El

El Rensby sonant per aquí des de Mallorca. Per cert que aquesta cançó la trobes al seu Afrolova, un dels últims treballs del mallorquí, però és que ja té un altre treball nou, que el va publicar fa una setmaneta, es va fer una listening party a Madrid, de fet allà actuarà el Riad Metropolitano, un dels grans concerts de la seva carrera, que tenim també ganes de disfrutar. El Rensby, que a més passarà per la ràdio, va estar xerrant amb el Toni Aguilar. Aquesta hora, 12 i 2, què tal, com estàs? És el migdia de la teva ràdio, aquí estem preparats com sempre. 40. Per aquí, ella, Aitana. Jo sóc Adrià Soler, com sempre, connectat a la número 1.

0: Aquí estan Juan Magán, Omar Montes. Aquests dos que continuen disfrutant d'aquesta versió mítica d'una de les cançons del Magán. Escolteu aquesta hora, dos quarts d'una, aquí als 40, preparant l'arribada de Leire Martínez. Això és novetat.
1: El so més nou. Els 40.
0: La última que us presentem aquí es diu Cabeza de Ratón. La Leire que torna més potent que mai, amb aquesta novetat destacada. I en un moment, Rosalía, que continua de gira aquests dies per Nova York.

Els 40, tots els èxits. El web dels 40 en català, els40.cat. Arriben més èxits a la teva ràdio, els 40. We were

0: Aquí estava Alex Warren i el seu Fever Dream, aquest artista nord-americà que, per cert, està de gira per al seu país, per als Estats Units. Un d'aquells artistes que va començar fent TikToks i de cop i volta es va convertir en una de les grans estrelles del pop global. En un moment arribarem a la una, tenim més música preparada aquí. Els 40, tots els èxits. I ja ho sabeu, demà és el dia. Els 40 Pop Cotille Fest torna al Palau Robert de Barcelona amb els concerts de Maria Jaume i de Mama Duixa. Dos concerts increïbles per disfrutar i per inaugurar l'estiu. Ja ho sabeu, no us ho perdeu, eh? Demà, a partir de les 8 de la tarda, al Palau Robert de Barcelona. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
1: Con Línea Directa el éxito está asegurado y suena tal que así.
2: ¡Valorado!
1: Claro, porque nuestro seguro de coche es uno de los mejor valorados en España.
2: 100% asegurado.
1: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
3: Funcionan siempre like a Bosch.

0: és la cançó número a la teva ràdio des de dissabte passat, disfrutant d'aquest lideratge. De fet, és el primer número de Tame Impala del Kevin, d'aquest artista d'Austràlia que sempre ha estat dominat per al pop una mica més independent, però aquesta vegada ha sortit i ha saltat i fet el mainstream gràcies a aquesta col·labo amb la Jenny. Aquesta cançó lidera la llista dels èxits més importants al país.
1: Els 40. Adrià Soler.

0: Mamaduixa, que ja ho sabeu que demà, dijous, és el gran dia. El Palau Robert de Barcelona celebrant un concert doble per inaugurar l'estiu. Ell, el Mamaduixa, juntament també amb la Maria Jaume, els dos protagonistes dels 40 Pop Clotilde Fest. Ara, aquí a la ràdio, presentar-vos a Lola Tudori. Aquestes novetats.
1: Descobreix la música.

0: Aquí estava el Joe i el seu End of Beginning. Per cert, en recta final d'aquest matí dels èxits, com sempre, la teva ràdio, camí tot just a les 2 de la tarda. Però abans, tinc per aquí una banda madrilenya que està, com sempre, revivint el pop-rock. De fet, ens ha regalat grans cançons per als festivals que muntem aquí, als 40, que la de propera parada serà a Rubí en un parell de setmanes. Abans de tot plegat, aquí estan La La Love You, amb això, la meitat de la meitat.
1: El som és nou.
2: Els 40.

0: I arribarem de seguida a les dues. El Bizarrap, que està a punt de publicar també noves cançons, noves sessions, entre d'altres, per exemple, amb el My Towers. Escolteu, com sempre, gràcies per triar-nos. Gràcies per escoltar la ràdio musical líder a Catalunya. Demà tornem a repetir, si vols, a partir de les 11, com sempre, aquí.
1: Els 40, 40, tots els èxits.
0: Soc Adrià Soler, acabis de passar un feliç dia. Fins demà, adeu. Però abans, una cosa més. No marxis, perquè els 40 Pop Cotil de Fes arriba el 18 de juny, és a dir, demà dijous a les 8 de la tarda al Palau Robert de Barcelona.

Som els 40, la ràdio dels èxits. Et sona aquesta cançó? Si sona els 40, és un èxit. Els 40. Els 40. Tots els èxits. Tenir-te.

cap a la Graciosa amb el Quevedo i Elvis Crespo des del seu Bifo, el seu últim àlbum, que també ha anunciat una gira que l'any que ve estarà passant per al Palau Sant Jordi de Barcelona. A bé, comencem nova tarda en aquest dimecres, 17 dies ja del mes de juny. Estàs a la Ràdio Música Líder. Jo sóc l'Uri Mora i ens veiem a la Graciosa i aquí connectant aquesta tarda. També el ritme dels dardos que es claven al cor quan parlem de desamor amb el Romeo Santos i Prince Royce, príncep i rei de la bachata, que també d'aquí uns dies estaran a concert a l'estadi de l'Espanyol. I parlant de superestrelles, també passarà ella. L'Aitana amb la seva superestrella del seu quart azul, l'artista catalana que està arrasant allà on va, i més amb aquesta cançó que perfectament podria ser, per què no, una de les cançons d'aquest estiu 2026. I també passarà el bon rotllo dels La La Love You amb una cançó que des del dissabte trobes dins la llista dels 40 directament a la posició 31. És això que es diu La Mitad de la Mitad. I on no hi ha mitges tintes és el proper 20 de novembre, que tenim els 40 Music Awards des del Palau Sant Jordi a Barcelona, i la preventa està a punt d'acabar. Així que afanya't, que queden molt poques entrades. I ara arriba la Lola Tudurí i això que es diu Pistoletazo de Salida.

0: I és que no sigui que et perdis el proper 20 de novembre, que tenim els 40 Music Awards des de Barcelona. Aquest any tornem a casa per celebrar també 60 anys dels 40. I t'esperem a tots i a totes, que a més ja tenim activada la preventa pels clients de Santander. I estan volant, queden molt poques, així que afanya't, que res, ja no en quedaran. I aquest de dijous, de fet, demà mateix, també tenim un altre acte on espero veure's a tots i a totes, i és el Palau Robert de Barcelona amb el concert del Clotilde Fest, amb les actuacions de la Maria Jaume i també del Mamaduixa. De fet, això farà que junti la millor gent del planeta, que així es diu aquesta cançó de l'últim àlbum del Mamaduixa, que demà espero cantar-la plegats.
1: Els 40, Uri Mora. Uri Mora.

0: La combinació entre el Juan Magán i el Omar Montes amb el seu Ayer la vi, que de fet el Juan Magán no para de fer col·laboracions, també la última que va sortir el passat divendres amb la Paula Cubs i amb Alfonso, que avui la Paula Cubs ens ha vingut a explicar l'estudi Toreschi dels 40 i ben aviat l'entrevista disponible al nostre canal de YouTube. De fet, parlant d'entrevistes, aquesta setmana també ha sortit publicada l'entrevista amb la Nayara, que es parla de moltes coses, algunes molt personals, com també, per exemple, de la seva relació i reconciliació amb el seu pare i el que li ha donat la seva Espanyola, que és el seu últim treball. I ara va, que seguim endavant, que arriben els La La Love You, sonant des de la posició 31 de la llista dels 40 amb el seu La Mitad de la Mitad.
1: Escolta ja el més nou, els 40.
0: Encara que ja saps que aquí ens encanta tot sencer. A la ràdio, música líder, no paren els èxits i cançons com aquesta, que porta molt bon rotllo en aquest dimecres. Vinga, va, puja el volum.

0: és que sí, amb cançons com aquesta del Sam Smith, és bo que Stay With Me, que et quedis aquí amb nosaltres a la Ràdio Musical Líder i que també vinguis amb nosaltres el proper 20 de novembre als 40 Music Awards, que ben aviat els primers artistes confirmats, però vaja, ja t'asseguro que serà una festa brutal. Tenim activada la prevenda amb els clients del Santander i queden molt poques entrades, així que afanya't. Mentrestant, aquí, qui arriba és David Guetta, Teddy Swims i Tom Zanay amb el seu Gone, Gone, Gone. Vinga, som-hi.
1: Hey, it's David Guetta.
2: Hey, it's Teddy Swims.
3: Hi there, it's Tom Zanay.
4: Si sona als 40, és un èxit. Tot

Els 40. Els 40.cat. Connecta amb els 40. Arriben més èxits 40. A la teva ràdio. Els 40.

0: I un que ha tornat ja en plena forma després d'unes setmanes recuperant-se d'una lesió que va patir en un dels seus concerts, que va caure i es va fer mal a l'espatlla. Però, com t'he dit, està recuperat i amb més força que mai. El Dani Fernández, amb el seu Me has invitado a bailar, que la seva gira presentant el seu últim àlbum, ens convida a ballar, a cantar i a donar-ho tot. Amb ella ens acostem al punt de les 5 de la tarda. Et preparo també per aquí, entre d'altres, la número 1 des del dissabte de la llista dels 40. També la Madonna amb la Sabrina Carpenter. Hola, Rihanna. També pregunto, quina creus que no hauria de faltar? Mira, tens molt fàcil, ens ho pots dir al nostre Instagram, que és @els40, ja te'l saps, eh? I ara, que aquí segueixin els èxits.
1: Els 40, Unimora.
0: Unimora. I és que passa el temps i hi ha cançons que no passen mai de moda, com per exemple aquest, The Time. Són els Black Eyed Peas. Recuperem un dels seus molt número 1 que té a la seva trajectòria de la formació. International.

0: encapçalant tota la setmana des de la primera posició. Farem el dissabte si revalida una setmana més. Tame Impala amb Jenny, amb aquest remix d'aquest Dracula, que obrim també nova hora. Estem de tarda, estem de dimecres, a l'equador de la setmana laboral, en aquest 17è dia del mes de juny. Jo sóc l'Uri Mora, t'acompanyo fins a les 6, sempre amb la Carita Linda. Que seria el contrari de la Carita Triste de l'Anna Mena amb l'Emília, que també et preparo per aquí. En res, sonant per aquí. De fet, l'Anna Mena, que també fa pocs dies, ha publicat nova col·laboració amb ni més ni menys que amb la Lola Índigo. L'has escoltat ja? També passarà per aquí el De Paul amb el seu En unos años, que no para de pujar per la llista dels 40 i ja la trobes al número 18 del seu disc de debut del músic de Sant Quirze. I anirem amb un fill predilecte de Mallorca, com és el Relsvik, així ho va anunciar a la seva illa ara fa uns dies, i que també està preparant el seu primer metropolitano a Madrid. Serà també brutal, amb cançons com aquest, Tuba Sin Fab, que també es preparo per aquí als 40. I va, hi ara una col·laboració d'aquestes molt top que segurament recordarem durant molts anys. Madonna amb la Sabrina Carpenter arriben juntes amb el seu Break You Love. Vinga amunt!
1: Els 40.

0: Són dos germans que tenen la capacitat de caure bé a tothom i que la seva música li agradi també a pràcticament tot Catalunya. Els Estopa, els germans Muñoz, amb cançons com aquest, Fuego fent cremar aquesta tarda de dimecres. I atenció, perquè el 20 de novembre tenim una cita als 40 Music Awards des del Palau Sant Jordi de Barcelona per celebrar 60 anys dels 40 i també per tenir una pila d'artistes com aquests premis, que sempre són una autèntica bogeria d'artistes confirmats. I a més, queden ja les últimes entrades en prevenda si ets del Santander. Per tant, afanya't i no t'ho perdis, que no t'ho expliquin. Ara arriba Lluna Plena. Això es diu Tascatat. Estem a un quart de sis i estàs a la Ràdio Musical Líder.
1: Els 40, Uri Mora.

0: no beginning del Joe, el final del començament. De fet, el que tenim ganes ja del començament de l'estiu, però abans que comenci l'estiu, mira, demà tenim una cita al Clotilde Fest, perquè ens veiem amb els concerts de Maria Jaume i de Mama Douxa des del Palau Robert de Barcelona a les 8 de la tarda. Els 40 Pop Clotilde Fest, que si no has aconseguit invitació també podràs anar seguint el que passa a través d'alguns històries que anirem penjant al nostre Instagram, que és @els40. Tot això amb el suport de la Generalitat de Catalunya. Demà dijous, 18 de juny, a les 8 de la tarda, al Clotilde Fest amb els 40. Ho passarem bé, ja aviso, eh?
1: Descobreix la música. 40. Els 40.
0: I ara per aquí qui arriba és el De Paul, amb aquest tema que trobes en el seu disc de debut que va publicar ara fa ja uns mesos. És el seu En Unos Años. I després també la Rosalía o el BL.

La informació de la teva ciutat és a la teva emissora dels 40. Tria-la ja a l'app dels 40 i no et perdis els millors plans de la teva emissora preferida. Els 40. Sempre a prop.

0: Des de Colòmbia, el Bele, després d'un 2025, l'any passat, que va petar-ho moltíssim amb moltes cançons i moltes col·laboracions, aquest any no ha parat el ritme. De fet, ha publicat col·laboracions, per exemple, amb la Shakira, també amb Yorgaki, que ens ho ha explicat el Yorgaki en una entrevista que tens al nostre canal de YouTube, i que suposo que això no pararà, un dels artistes que ha crescut més en els darrers anys de la música urbana. Sonava per aquí amb el seu Mi Refe, que recuperem aquí als 40, i preparo un altre que ho porta petant des que va sortir l'Operación Triunfo, com és la Gitana. Arribarà amb una de les seves cançons, o també el Bizarrap amb el Daddy Yankee, que Bizarrap tenen ganes de noves sessions. A veure si espavilem una miqueta. I abans, una que no falla mai, com és la Katy Perry.
1: Tots els èxits. 40. Els 40.
0: Amb el seu Roar, quan estem a 4 minuts, que passen de 2 quarts de 6. Els dimecres a música són una mica més divendres.

0: Me tienes contenta. Tengo todos mis seguros contigo y aún así me haces pagar de más. Pues yo me voy a la Mutua. ¿Contento?
1: Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
0: Vente a la Mutua y todos contentos.
1: Condiciones en Mutua.es.
2: De segundo plato, el caballero desea chuletón o lenguado.
3: Chuleguado estaría bien. Gracias.
4: Elige no elegir. Conduce un Tiguan híbrido enchufable con hasta 125 kilómetros de autonomía eléctrica y motor de gasolina. Volkswagen Tiguan híbrido enchufable.
2: ¿Chuleguado, señor?
5: Volkswagen.
1: La música nos hace viajar. Y este año viajaremos al epicentro de nuestro 60 aniversario. Vuelve la noche más importante de la música en nuestro país. Barcelona presenta los 40 Music Awards Santander 2026. 20 de noviembre, Palau Sant Jordi. Los has visto cada año y te has emocionado. Imagina cómo sería vivirlos.
6: ¡Aitana! ¡Niki!
1: Venta exclusiva abierta para clientes Santander y nuevos clientes en los40.com y El Corte Inglés. Sé testigo de la edición más histórica de nuestros premios.
7: Pero ya acaba de pasar aquí Santa Rosalía.
1: Los 40 Music Awards Santander 2026.
8: Los 40.
1: La música nos hace viajar.
9: Saps que el nou Aquàrium de Barcelona celebren l'amor?
10: L'amor? A l'Aquàrium?
9: Sí, amor per compartir una experiència, amor per l'oceà i amor pels taurons.
10: Ah, Shark Lovers.
9: Exacte, un amor que es viu, no només se celebra.
11: Vine al nou Aquàrium de Barcelona i viu Shark Lovers.
12: Més info a aquariumbcn.com.
13: Quan crides...
14: Gol!
13: Oh, Sol, la casa... Està bé. Però quan ho fas envoltat d'aficionats com tu...
14: Gol!
13: La celebració es multiplica. A Casino Barcelona ho tenim tot a punt per celebrar cada gol com si no hi hagués demà.
14: Gol!
15: Vine aquest diumenge 21 a partir de 6:45 de la tarda a viure l'Espanya-Aràbia Saudí. L'entrada és gratuïta.
13: T'hi esperen regals, sorpreses i animant la prèvia i el postpartit, les estrelles de la taverna dels bojos del Què t'hi jugues, liderats per Cristóbal Chacén.
16: Cachondeo, riure, animació en general.
13: Amb el tio Faja i el Gonzalo Álvarez.
15: Reserva l'entrada de Franca a casinobarcelona.com.
17: No podríem viure sense música, però sense el que de ben segur no podríem viure és sense un planeta on poder escoltar-la. Els 40 presenten l'Eco dels 40. 40 iniciatives sostenibles per ajudar a construir entre tots un planeta millor. Uneix-te a l'Eco dels 40 i ajuda'ns a salvar la casa de la música, el nostre planeta. Barcelona, 93.9.
18: Aquest Sant Joan, benvingut a la festa. A la Traca hi trobaràs tot el que necessites per viure-la com toca.
19: Bombetes, bengales, lots i ofertes especials. I atenció, amb productes seleccionats, la segona unitat per només un euro.
18: Troba la teva caseta més propera a latraca.cat.
20: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
21: El auténtico sabor Thai Street Food ya está aquí. Pad Thai Wok viene a subir la temperatura y a ponerle picante a tu vida. Disfruta de los platos más icónicos de Tailandia sin salir de casa. Te estamos esperando en el centro comercial Mataró Park. Pad Thai Wok, sabores que no piden permiso.
22: Petardos CM, 2x1, 3x2, segona meitat de preu i 50 packs d'estalvi. Compra fins el 21 de juny i recull sense cues a un dels 300 establiments fins al dia 23. Descarrega't el catàleg a petardostm.com i que esclati la diversió. Actitud CM.
23: Hay planes que se olvidan. Este lo vas a recordar. En Alpha 5 vuela a gran altura, escala el Everest, esquiva láseres y supera desafíos donde la diversión y la tecnología se encuentran. Un plan para vivir en familia o con amigos.
24: Alpha 5.
23: Reserva en fibera.com o en la app.
25: ¡Qué pasada! ¿Dónde lo has hecho?
26: Muy fácil, con Fácil Móvil. Vinieron a casa y tomaron medidas. Son expertos en aprovechar espacios, habitaciones, salones, estudios... Tienen soluciones para todo. Busca tu tienda más cercana en facilmóvil.es. Fácil Móvil, la solución.
0: Els 40 on Tour 2026. No t'ho trobis als stories. Sense viure-ho en directe. Nit de divendres 26 a dissabte 27 de juny. 3 quarts de 3 de la matinada. Rubí, l'Escardívol. Amb els teus DJs Adrià Ortega i Uri Mora. Els 40 on Tour. La festa més èpica de la teva vida. Els teus DJs preferits de la ràdio i tots els èxits dels 40. Encara en dius Twitter o ja dius X? O ja dius X? Tant se val com ho diguis, però segueix-nos.

0: és que sí, a vegades fa més mal les coses com les fas que no el que fas. També ho diu així en el seu segon intento, l'Aitana, una persona que en el seu últim àlbum, el seu quart azul, també sortint de gira, l'altre dia, per exemple, va estar a Mallorca. I també el passat l'estiu, al setembre, farà 4 dates al Palau Sant Jordi de Barcelona presentant doncs, les seves darreres cançons que han arrasat moltíssim, com el seu 6 de febrero o com el seu Superestrella, i també recuperant èxits com per el seu Segundo Intento, que sonava per aquí acostant-nos al punt de les 6 de la tarda. Ha sigut un plaer acompanyar-te, com sempre, en aquest dimecres, amb ganes ja de que estiguem una mica més a prop del cap de setmana, i et quedes per aquí amb el Karin Herrero, que arriba, entre d'altres, amb Bruno Mars, Lola Índigo amb Lucho RK o amb el Leiva. Jo sóc l'Uri Mori, demà tornem a estar aquí junts a partir de les 4 de la tarda. Mentrestant, molta música, la que sempre trobes aquí als 40.
1: Els 40. Uri Mora.
0: Us deixem una cançó que a mi em porta molt, i sempre ho dic, a l'estiu. Aquest Hey Soul Sister, The Train. Ara sí, adéu-siau, bon dimecres, i molta música sempre. Adéu.

0: molts altres artistes que passaran per aquesta casa d'aquí a uns minuts. Així que gràcies per ser-hi i per comentar la jugada des de les xarxes socials @els40 a X i a Instagram.
1: Els 40, Adrià.

0: vespre, amb ritmes d'en Rosalind, Juan Magán, Taylor Swift, aquesta també sembla de Sarah Brightman Carpenter. Ric, perquè m'encanta que em demanis aquesta cançó. Juntament amb Madonna, Sabrina Carpenter, es diu Bring Your Love. La demana la Sara des de Vilafranca del Penedès.
1: Els 40, el millor del pop.

0: Juan Magán i Omar Montes amb el Ayer la vi, és la número 6 actual actualitzada, mai millor dit, en aquest 2026, amb ganes, amb força i amb un dels grans, doncs, artistes de panorama internacional, que és Juan Magán. Seguim endavant més històries, que a més de les 9 i ho fem amb De Paul. Aquesta es diu En unos años.
1: Només èxits pop.

Geni Remix, number one, número 1 de la llista de referència aquí, Adele 40. Per endavant, moltíssima música. De moment, comencem amb aquesta number one indiscutible gràcies a les votacions que reinicia cada dissabte a partir de les 10 del matí amb el nostre company Toni Aguilar. En res, arriba Lewis Capaldi, també passarà per aquí Quevedo, Elvis Crespo amb el La Graciosa o Lady Gaga, una de les seves clàssiques, el seu The Age of Glory. Família, comencem.

0: més històries, amb més música, una de les clàssiques de Lluís Capaldi, aquesta que es diu Someone You Love, amb el Madins Remix, que sona, evidentment, aquí des de qualsevol dels punts de Catalunya que ens sintonitzis. Les tenim totes, que parla Adrià Ortega, amb el més nou de Lona Indigo i Lucho RK. Això és una de les nostres New Music Files. A la llista, entra directe al 24, és el Bachatón de la L. Escolta.
1: Tots els èxits.
2: Tots els èxits.
1: Els 40.

0: Del Pequín, protagonista ara mateix. Ens acostem camí de les 10 de la nit amb el més nou també de Lady Martínez. És el Cabeza de Ratón, una de les nostres candidates oficials per entrar a la llista. Vota-la amb l'etiqueta Mi Voto 40 Lady Martínez.
1: La primera i número 1. Els 40.

Dirty Daddy Yankee amb el seu Music Session 066, sonant, evidentment, aquí des de qualsevol dels punts de Catalunya que ens sintonitzis, aquí a través de la número 1 en format Top Dance, número 12 actual de Bizarrap dins la llista de 40 anys. Seguim demanant més històries, més música. Qui arriba ara mateix és Les Coses Senzilles. La coneix.

no podríem viure sense música. Però sense el que de ben segur no podríem viure és sense un planeta on poder escoltar-la. Els 40 presenten... L'Eco dels 40. 40 iniciatives sostenibles per ajudar a construir entre tots un planeta millor. Uneix-te a l'Eco dels 40 i ajuda'ns a salvar la casa de la música. El nostre planeta.